entrat en el regne del cel sense haver estat jutjat. Els núvols com un arbre arrencat, no hi faig cap fruit ni tinc.

vista i quan mos creuàvem mos solíem mirar de reull. Mos saludàvem cada dia, no sé què em passava, que ja me quedava amb un dolç regust. Durant

sa vida. Per sant tira, tira, mordugué per camins diferents. Mirau per on l'altre dia, de forma imprevista,

millors gales, amb discos, amb dones, amb feines estables, i a vegades ens en sortim. I a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.